0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: open.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallvell, un nou. Ai, com...
1: Escoltes, Icar.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

i Cat Weekend. Yes, I'm.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vents d'Òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La passada setmana vam dedicar-la a la desconeguda Imas Nadieri, la poc coneguda òpera de Verdi que va estrenar a Londres amb un èxit clamorós. Avui de nou, una obra poc coneguda del geni italià, Il Corsaro.

Il Corsario, és a dir, El Corsari, és una òpera dividida en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret en italià de Francesco Maria Piave, tot i que basat en el poema El Corsari, de Lord Byron. L'estrena va ser el 25 d'octubre del 1848 a l'actual Teatre Verdi de Trieste. En quant als personatges que apareixen en aquest Corsari, Corrado és el capità dels pirates, un tenor, Medora, l'amor de joventut de Corrado, paper per soprano, el paixà Seid és el paixà de Coron, un paper per baríton, Gulnara és l'esclava favorita de Seid, paper aquest per soprano. Aquests són els personatges principals que intervenen en aquest poc conegut títol de Verdi. De fet, Verdi va expressar el seu interès en el poema de Byron, El Corsari, l'any 1844, quan estava planejant una òpera per Venècia, però no hi havia un baríton que fos l'adequat. Així, l'any 1845 havia de compondre tres òperes, una per ser estrenada a Londres, però es va trobar amb diverses dificultats, tal com ja us vam comentar al programa dedicat a Imes Nadieri de la passada setmana. L'òpera que finalment es va estrenar a Londres, tot i la seva inicial, que era que fos Il Corsaro, finalment va ser, com dèiem, Imes Nadieri. Però Verdi ho va descartar en trobar l'òpera massa freda i teatralment ineficaç. Per tant, Imes Nadieri es va convertir, com dèiem, en l'òpera per a Londres, i Verdi i el seu ajudant Emanuele Muzio van viatjar a la capital britànica a finals de 1847 per la seva estrena, que es va celebrar el 22 de juliol d'aquell 1847. Després, el compositor va tornar a París, on va romandre durant 2 anys, mentre que Muzio va tornar a Milà. Després d'Imes Nadieri, per tal de satisfer l'òpera que tenia pendent per Luca, Verdi va proposar Il Corsaro. Se li va oferir una contraproposta, però que va rebutjar, i des de París, al febrer del 1848, Verdi va enviar la partitura completa a Luca a través del seu col·laborador Muzio. Malgrat que Verdi ja era un compositor de gran èxit a Itàlia, l'estrena va passar molt desapercebuda, en bona part a causa de diversos problemes a l'hora de posar en escena el títol. Tanmateix, a més de la ciutat de Lucca, l'òpera es va representar a Milà, Turí, Mòdena i Venècia l'any 1853. En tot cas, anem a conèixer aquest Il Corsaro de Verdi, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. L'acció del primer acte d'Il Corsaro de Verdi comença al vaixell de Corrado, a prop de l'illa. L'illa està controlada pels corsaris o pirates. Un cor introdueix a Corrado, el capità dels pirates, que està a l'exili. Lamenta la seva condició actual, però rep una carta amb informació militar sobre el paixà turc Seid. El convenç de navegar amb els seus camarades i immediatament comença a reunir les seves tropes. Canta Josep Carreras.

La següent escena d'Il Corsaro de Verdi es desenvolupa a la casa de Medora. Medora està sola i està ansiosa pel retorn de Corrado. Acompanyada de la seva arpa, canta una preciosa ària, però vagament sinistra. Un pressentiment sembla dir-li que les coses sortiran malament. En tot cas, canta des d'una veu angelical la soprano catalana Montserrat Caballé.

Quan finalment arriba Corrado, els dos canten un duet que capta tant la serenitat del seu amor com la incertesa del seu futur. Medora demana a Corrado que no marxi, però finalment parteix per anar a enfrontar-se al Paixà. Jesse Norman és Medora i Josep Carreras, Corrado, els dos dígits per Lamberto Gardelli.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els moments d'òpera. El segon acte del Corsaro de Verdi comença a l'harem del paixà Seid. Les esclaves de l'harem tenen cura de Gulnara, el favorit del paixà. No obstant això, Gulnara no està satisfeta amb les atencions del paixà. Ella es burla de la vida a l'harem i vol la llibertat i l'amor veritable. Un eunuc convida Gulnara a un banquet de celebracions anticipant la victòria del paixà en l'eminent batalla marítima amb els corsaris. Ella expressa l'esperança que alguna cosa millor li pot esperar a la vida, somiant que els corsaris les alliberaran i les dames de l'harem li diuen que sou l'esperança de totes. Montserrat Caballé és de nou Gulnara.

Clau pregunta al Baixà si un mariner, que aparentment ha estat escapat dels corsaris, podria ser admès. Seid li atorga una audiència i l'interroga. De sobte tothom s'adona que hi ha flames al mar. La flota del Baixà està cremant. A mesura que el mariner es treu la seva disfressa i es presenta com a Corrado, els seus corsaris envaeixen el banquet i es produeix una batalla. Al principi sembla que Corrado i els seus homes guanyaran, però cometen un error fatal. Veient que l'harem està cremat, Corrado decideix rescatar Gulnara i les altres dones. Això dona temps al Paixà i als seus homes per reagrupar-se. Prenen aleshores presa a Corrado i Seid se li confronta i condemna Corrado a una mort espantosa, però Gulnara li mostra gratitud per haver-la salvat a ella i a la resta d'esclaves. A més de carreres i cavaller, Gian Piero Mastromei és el Paixà Seid.

Seguim els moments d'òpera. A l'inici del tercer acte d'Il Corsaro de Verdi, Said està gaudint de la seva victòria, però no està del tot satisfet. Té por que Gulnara, la seva favorita, s'hagi enamorat de Corrado. Assegura que la mort de Corrado s'apropa, ja que té set de venjança. Gulnara reconeix que estima a Corrado i això enfurisma a Said. Montserrat Caballé és Gulnara, mentre que Gian Piero Mastromei és Said.

Corredor, després d'haver subornat un guàrdia per deixar-la entre la seva cel·la, Gulnara promet ajudar-lo, lliurant-li un ganivet per matar Seid. Corredor rebutja la seva oferta citant el seu honor com a combatent. També detecta els seus profuns sentiments per ell i li diu que està enamorat de Medora. Gulnara surt d'escena dient que, malgrat tot, matarà Seid. De nou, cavaller i carreres.

0: la darrera escena del Corsaró de Verdi no podria ser més tètrica. Medora ha begut un verí per morir, motivada per l'absència de Corrado. Però en aquell moment el vaixell que transporta a Corrado i Gulnara apareix a l'horitzó. Quan arriben, Corrado i Medora s'abracen. Però cada personatge relatarà els seus sentiments. Corrado comença explicant com ell i Gulnara es van alliberar, però l'alegria es trenca quan mor Medora a causa del verí que ha ingerit. Tot i que els seus homes intenten detenir-lo, en veure morir a la seva estimada, Corrado decideix saltar al mar des d'un penya-segat i així acabar també morint. I aquest és el trist final d'Il Corsaro de Verdi. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a... Notícies en xarxa. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
2: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
1: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
2: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
1: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
2: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan 107.4 FM La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan 107.4 FM La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

104 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan. 107.4 FM.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
0: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan. 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan.

That's what the love of money does.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. A més, un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment el foc no ha superat, això sí, els eixos de contenció planificats per evitar, entre altres, que entri al Parc Natural d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. En aquest sentit, el cos d'agents rurals manté també actiu avui el pla alfa per risc d'incendi a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim, el nivell 4. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu lleidatà. I 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent entre les víctimes mortals i els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, 2 alemanys i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I més successos aquí a casa nostra. Un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants de l'embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital de Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en els esports, en natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus que s'estan celebrant a París. Primer al duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després al duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 12, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també continua actiu. De moment, el foc no ha superat els eixos de contenció i no ha entrat, doncs, al Parc Nacional d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. A més, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa avui per risc d'incendis a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. I a més, hi ha 200 municipis més sota el nivell 3 de perill. I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. El detingut, com diem, va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat. I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians, la parella d'espanyol citada i una altra parella alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I a la xarxa viària de Catalunya, l'incendi d'un vehicle aquest matí a l'autopista P7 a l'altura de Cabanes, a l'Alt Empordà, obligat a tallar un carril en sentit nord. L'incident s'ha produït abans de les 10 del matí i ha ocasionat fins a 5 quilòmetres de retencions. Una hora després ja es treballa en la retirada del vehicle, i a més a la J643 a Gualta una manifestació talla la circulació i s'acumulen 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits. I tanquem amb els esports. La barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan celebrant a París. Fins aquí les notícies en xarxa. One, two, one, two, three.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Si em podreu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant al veure'm per dintre tot.

absurdes, cap munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes, que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu vesperon, no es queixava mai, i em xuca mulla,

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora d'aquest matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus, situat a 900 metres del principal, també hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment, això sí, el foc no ha superat els eixos de contenció i d'aquesta manera no ha entrat ni al Parc Nacional d'Aigües Tortes ni a l'estany de Sant Maurici. A més, els agents rurals mantenen avui actiu el pla Alfa per risc d'incendi amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3 de perill. I en plana política, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha xifrat en 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. En roda de premsa, el delegat ha explicat que ja el dilluns 27 de juliol van percebre l'inici d'una situació migratòria molt complexa i que es van prendre mesures amb més recursos per atendre les persones que arribaven i augmentar la seguretat ciutadana. Amb la situació de dijous i la violació de la integritat territorial, les mesures preses van deixar de tenir sentit i es van activar altres recursos de l'Estat. Pérez ha explicat, a més, que s'han desplegat 3.000 efectius addicionals per retornar la normalitat. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. I tanquem amb els esports. En natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aèris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit, i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens l'informa Carme De Fez.
3: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
3: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
3: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
2: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
7: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
8: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina, tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
7: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
0: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
2: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les dones, les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
9: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
10: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tant de calor.
11: Aquest espai amb temes de tallers, de una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
12: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Corte Inglés a passar fred, saps?
2: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en el ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
0: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el Voluntariat Ambiental i Social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
2: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
13: Ho havíem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses ja amb la gent gran i això, i ajudar-los. Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit, també, això.
14: Igual. Sí? Igual.
2: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
0: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
15: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
16: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
15: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
0: I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
2: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
0: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
2: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
0: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can, Vall, Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
2: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
0: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
2: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
0: I encara més obres a Barcelona, aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
2: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost, els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
0: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
2: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat ERICS, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
17: La pulsera ERICS, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'Estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
18: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i ja estan bé. I després també la web que es diu Dietètica Central.
17: Les pulseres ERICS incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
0: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
2: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
19: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ana Montlleó.
20: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta. I ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar els calderins o per poder ofertar la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
19: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el casino, l'església de Santa Maria, la plaça de l'Àngel, el centre democràtic i progressista, els balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a turistes és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival, les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu. El primer de l'any, la colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
0: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
1: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
1: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
0: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure, després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
1: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Cubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que, amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar, que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. Els rivals seran el Bristol City i el Villarreal.
1: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí, Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir en sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. La primera part hem patit més, la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
1: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del Torneig d'Històrics del Futbol Català.
0: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus a segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
1: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrer nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter.

Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors. Tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia es tracta d'un grup de 7 satèl·lits on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara. També tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa. S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranquer és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pacifae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aèris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa per risc d'incendis precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
6: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda, d'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors de,

0: refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
1: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
2: Seguim parlant d'aquesta calor extrema en aquest cas perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
3: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronte, però clar, a la començar més pronte també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven. Jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
4: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
2: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
4: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
5: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
6: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
5: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
7: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
5: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
2: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
4: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
8: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
9: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana.

0: tomaron medidas.
1: Mientras tanto, desde Bruselas, el comisari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
2: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
2: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
2: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià del Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
2: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
3: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Media conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
4: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
5: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part, de l'embaràs, és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
4: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
2: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu que asseguren ha estat productiu.
3: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
7: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? I aquesta hi ha aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
6: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn d'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival val encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
0: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte, primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
0: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas, que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
0: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de la pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destaca precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma, Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
7: El pròxim compromís del centre d'esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
0: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Harke en el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit del Reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
9: Empat sense gols en el primer partit de l'era de Dual Bacar al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Lotgi Negra ha posat per alinear dos onzes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada Marc Fe que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Dual Bacar.
10: Crec que els jugadors ho han donat tot, hi ha molta calor, fem dos onzes, mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en línies generals estic molt content del rendiment de l'equip.
9: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històrics en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de José Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'escalà en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
12: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
11: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona Women va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
0: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora Lauri valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
13: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: I també tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Tymy Allen.
0: El jugador de 26 anys i 1,98 d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
0: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. 5 mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena, una cota de 2.300 metres. I seguim parlant d'incendis perquè als hostalets de Pierola els bombers treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Cremen la deixalla a l'exterior i els bombers treballen amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. I també us hem de parlar, en aquest cas, d'un incendi a Montmaneu que els bombers han donat per estabilitzat. El foc ha cremat un camp de rostó i ja hauria agafat un tros de massa forestal. Tot i que ja el tenen estabilitzat, també treballen en un focus secundari a uns 300 metres de l'incendi que estan apagant. Després de setmanes de temperatures extremes que hi ha hagut durant aquest estiu, Catalunya encadenarà, a partir de demà, una nova onada de calor. I tot això, mentrestant, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola. En actualitat, xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. I tornem a casa nostra, i és que unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. I ho han fet una marxa lenta a peu, amb bicicleta i amb tractors, fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ersaïnsa i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipusco, menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'afectacions a mobilitat, i és que amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4, i també Martorell Central i Rubí, Caiba i Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Your wish is my command. Baby, won't you understand? And your wish is my command. What can I

0: gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Si cinc pometes té el pomer,

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. La CHE, amb tota cota, la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se aquesta tarda, sobretot concentrats al sector occidental. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem d'incendis, i és que els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ens desplacem als hostalets de Pierola, on els bombers també treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Crema la deixalla a l'exterior i els bombers treballen sobretot amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames i amb una línia d'aigua per fer contenció. Per la seva banda, sobre tots aquests incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, precisament. Avui amb una 50 de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes al intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. S'han actualitzat les xifres aquest matí, mentre que Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet. I a Catalunya unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I parlem de successos, ja que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I en cultura, ahir els castells de Vilafranca, la plaça de Vilanova i la Geltrú en la Diada de les Neus es van retrobar amb el Castell de Déu, el primer de l'any. Tots l'èxit també es va escampar entre la resta de colles, que també van sortir de la plaça assignant la seva millor actuació de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al Cap Ras de Llançà. Segons el cos, crema una zona de vegetació forestal força espessa, sense massa intensitat. Han activat 9 dotacions i un helicòpter bombarder. I també els bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. És un foc que segueix actiu i que ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya i molt vertical i de difícil accés. I també un petit incendi als hostalets de Pierola, on els bombers treballen en el pati d'un abocador on s'ha provocat aquest incendi que crema la deixalla que hi ha a l'exterior. Els bombers el que estan fent amb maquinària pesant és enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. Tot això quan els agents rurals també mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis en una cinquantena de municipis que estan en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I repassem el temps perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant avui diumenge a la tarda. I ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge aquests avisos, però sí que informa de les nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem de Ceuta, parlem de la crisi migratòria. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes per intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. Precisament durant aquesta setmana vinent es reuniran a Europa una reunió de ministres de l'Interior per tractar aquest fet migratori. Hi ha en successos una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'esports i parlem de que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. Les corredores es preveu que arribin a la meta de Ginebra d'aquí una hora, a les 6 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu. Petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. La dona ha estat traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim on efectius del servei del sistema d'emergències mèdiques li han practicat maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per a salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I parlem del temps i sobretot ens centrem en que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquesta mateixa tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, la EMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. Aprofitem, doncs, per repassar la previsió del temps per avui. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Un mitjà càlid una altra vegada aquí a Catalunya amb uns valors que hem arribat a superar els 39 graus, com ha estat el cas de Montesquieu o a la mateixa Conca de Tremp, amb una xafogó molt marcada a tota la costa catalana. Ja des de primeres hores de la tarda estem pendents dels ruixats que tenen lloc al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb una propera nit i matinada de mal dormir a tota la costa, mínimes que no baixaran dels 24 graus, i ja a primeres hores del matí tindrem una nuvolositat més compacta a tota la costa catalana. A l'interior tindrem el pas de molts núvols. Els prims pendents dels ruixats que tindran lloc sobretot a Ponent i al Pirineu Occidental, on podran descarregar molta intensitat i molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Temperatures a les hores centrals del dia que continuaran sent ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en els incendis, els bombers segueixen treballant en aquest incendi de vegetació al Capràs a Llançà. Segons el cos, han perimetrat amb línia d'aigua aquest incendi i ja comencen a desescalar el dispositiu. L'helicòpter bombarder ja ha fet la darrera descàrrega i torna cap a la base. On sí que segueixen encara amb mitjans aeris és a Sanet, al municipi de Vilaller de l'Alta Ribagorça. Allà només poden pràcticament atacar aquest foc amb mitjans aeris, amb quatre concretament, i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins dels eixos de contenció. I en esports, a aquesta hora està previst que arribin al final del Tour de França femení a Ginebra, on està la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

mai s'equivoca. Des del cor de Ramala fins als Balcans, des de Tòquio a la pluja,

0: tantas gracias.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Hola, ¿qué tal?
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicació cada orografia del terreny i amb unitats de Graf i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi d'una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraça Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui, amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. I parlem del temps, i és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola morta avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasier, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: sí.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petit

0: Yes.
1: Hello?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Saneta, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat, per la seva banda, ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny, i amb unitats també sobre el terreny helitransportades, que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi a dins dels eixos de contenció. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per a aquest risc d'incendis d'avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I en prealerta el Pla Inuncat de cara a demà al Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Precisament també per aquesta probabilitat de pluges. Però en aquest cas, avui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes, com dèiem, durant aquesta tarda. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta. És que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi. I ens anem en cultura i parlem de la Garriga, del Vallès Oriental, que tanca la festa major aquest dilluns amb el repic de campanes manual. Ens ho explica des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
2: La Garriga compta amb un teixit associatiu i una voluntat de mantenir viva la tradició i la cultura molt important. Prova d'això és el procés de recuperació del repic manual de campanes al poble que ha encapçalat el veí local Víctor Rodríguez, que també ha impulsat una recerca i investigació sobre la història de les campanes del poble. I serà dilluns a les 11 de migdia, demà, quan es pugui sentir el toc especial de Festa Major. Rodríguez explica com s'ha aconseguit que es tornessin a tocar les campanes.
3: Ha estat una tasca de recerca, ha estat una tasca també de coordinació d'un grup, de posar energia, d'engrescar gent, que s'han deixat engrescar sols, la veritat, i que tothom hi ha portat moltíssim, i una mica també de neteja i de posar al dia, pintar doncs, algunes baranes, algunes fustes del campanar.
2: L'autor de la melodia és el músic i campaner Fèlix de Blas, que ha aprofitat la nota de cadascuna de les quatre campanes del campanar de l'Església de Sant Esteve de la Garriga per fer-ho realitat.
1: I en esports, Lorena Vives ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el tema.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.